0: Cioè, mi ha papà una come, eh? Ma papà,
1: papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, pap